Everest. Oz, se siant un tec schina diala da fortuna, siant els bagliets per la fiascia de l'Occia Federale Grijungla Runesa, vai us eon schiau sur da bagliets pel teatr al Liber a Sagogn, se la grada quels asce la regulatur dad en diast, ju divisa bien divertimain.

0: Lola Yang con Messi. Se a giopa las valadas, vichs a marciaus piandan als placats, da partidas, candidatas a candidats, ce lessen veni elegi. In se siante schon bunamein observaus a persequitaus. Ein strusch duas jamnas elegia al grijun. Schnus mirein sen in dels temas centrals del combat electoral, la sanedat, para l'idea dels partidas de desser clara. Sanedat et se ceitia questa. Lein dein sguard all'istoria, co era quai avaun cienons, Isabel Jäger.
1: Grischun l'on 1926. Elecziuns nu deva quell'on in giunas, ma las debattas actualas il gran cussal mossen il spiert de la politica da sandà da quella iada. Sandà, quais in prima lingia alc per l'agenda da casa, na per la debata politica. La vendi spità per vida crisi.